0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: a veure si me'n recordo d'això, com era? Penso que era...
1: Ai, mare.
0: Ara no. Encara no. 3, 4... Benvinguts a fer punyetes! Hola, família, encara me la recordo, eh? Tant de poc. Bueno. Que content estic! Ja tornes aquí, família!
2: Hombre!
0: Hola, què haces?
2: Estos ojitos que te ven, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Qué fas?
0: Pues aquí, tirar-nos al pou. El pou de la novetat, el pou del directe, perquè hem de ser realistes, mos hem de confessar davant de tots els nostres grans oients. Vos hem enganyat una miqueta estos anys.
2: Ai, mare, de què?
0: No era un directe real. No era un directe real.
1: Amb vostè,
0: home, feien falta les pràctiques. Feien falta les pràctiques. Però ara ja sí, eh?
2: Ara mos hem tirat a la moto.
0: Sí, que ara qui la caga, qui la fa, la paga.
2: Ara ja mos hem tirat, ja, què passa? El que sí.
0: Pues ex, molt content de tornar-te aquí i abans d'enrotllar-me i començar en tot, vull un moment de serietat perquè des del meu cor i des de mis parts vos vull donar les gràcies a tot l'equip per haver estat aquí al callo aguantar en paciència les meves campanes, que han sigut dies, fent campana.
1: Hombre,
0: i en tot el carinyo del món vos estimo i gràcies

0: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor.
1: A Pau l'han trobat a faltar, però el Llepero també, eh? El Llepero també l'han trobat a faltar, que també ha fet campanes, eh?
0: Que tu no t'escapes, eh?
2: De moment, s'han saludat entre ells.
3: En altres ni mos han nombrat.
1: Sí, van passant.
0: No, saps, és que l'he tallat perquè he vist que hem anat amb el dà del crit i ets, ha entrat tot allà. Bona nit, i tu?
1: Hombre, bona nit, què tal? Bona tarda, nit.
0: Saps què passa? Que d'aquí dos dies serà de nit, vull dir, tanto.
1: Bueno, però és la costum, tants d'anys i de fer-ho de nit, veus, clar, tarda nit. Què tal? Bueno, jo molt bé, disfrutant de l'estiu, ja ho sabeu, la meua anar voltant, anar ficant musiqueta, anar ambientant la gent, bodes, menjades... Superbé, la meva vida és molt bonica i molt bé.
2: BBC, Tito.
1: Sí, sí, ah,
2: molt... Bodes, bautizos i comunions.
1: És el que fa que falta, eh?
0: Diu, disfrutant de l'estiu i és quan més penca el temps.
1: Però ho disfruto. Ho treballo, però ho disfruto.
0: El restaurant
1: ho disfruto.
0: Està allí rascant.
1: Ho disfruto moltíssim. Doncs pues bueno, Pau, a les parauletes que has dit, moltes gràcies, la part que em toca... Ha sigut molt dur, sí, Calú? Sí, ha sigut molt dur. Algun ratet ens hem quedat allò, saps? Que sonaven los gris i tot. Silencis, claro, jo i Carlo algun dia mano a mano, bueno, allò és pim-pam, ho dius tu, diu jo. Però bueno, ho hem tret avant, Calú? Hem disfrutat moltíssim i ara supercontents de tindre't aquí una altra vegada i d'una altra manera, perquè és Papito que no ho ha dit,
2: Bueno,
1: és Papito, ha sigut Papito, que ho hem dit un munt de vegades, el Papito.
2: Això diu la seva dona.
1: Ahir mateix ja vam fer una videotrucada al programa i mira si li ha canviat la vida, que ara les videotrucades les ha de fer de dalt del terrat, que de dins de casa, que si molesto la xiqueta, que si es despertarà, que... si li ha canviat la vida d'este xic-xac.
0: Si li ha canviat... Si algo com tindre un fill no et canvia la vida és que tens un problema, Algo qui en, passa.
1: Qui en t'hi ha vist i qui en te ve, Que t'hagi de anar a sortir de... Bé.
0: És majo, és majo. Majo com Calu, que el tenim aquí d'altre.
2: Molt bona tarda, familieta punyeterística.
0: Un de tres, està bé, no?
2: I jo, respecte a les teves paraules, per al pròxim dia, si te disculpes i porto 6 llaunetes de cervesa, sempre és millor.
0: A cadascú.
2: Sempre la disculpa sempre entra millor. Però bé, Pau, bé, no sabíem què dir i fèiem programes de 2 hores. Estàvem que no sabíem què dir i fèiem programes de 2 hores.
1: Sí, ha sigut quan vam fer els programes més llargs, Quan érem jo i Carlo Tocholz, els convidats, els programes més llargs, No sabíem com acabar-ho. No sabíem com acabar.
2: Hi havia convidats que està parlaven i tot, Quin programa... Llepero.
0: Sí. Diu, anava al revés de la lògica, diu, com menys, més.
1: Sí.
2: I ja ho dic jo, quina calor és d'estiu, No ho havíem dit encara, quina calor és d'estiu.
1: És quan dit tantes vegades que hi ha allòs que dius, no cal dir-ho més,
0: Sou molt exagerats. És un fred raro, és depèn de com mires, és la perspectiva que tens de les coses.
2: És un fred raro,
0: és un
2: la
0: fred
2: calor.
0: Raro.
1: Psicològic,
0: Raro.
1: Hi ha gent que et diu, te paga pel carrer, és psicològic.
0: No
1: és psicològic, la mare que et...
0: Bueno, gràcies a Déu, això ja s'acaba. Encara queda algo. Però ja s'acaba. Pues bueno, a veure, què voldria dir en esta gent de nou? Què tenim? Com és que fem directes? Pues bueno, perquè entre altres coses, vale, volem innovar. Innovar dins de lo que mos permet ja la nostra edat de millennials ochentero. Què som? Una cosa és lo directe. Què passa en lo directe? El directe permet moltes coses que no permeten los pals directe, diem, que fem abans.
2: I qui, no sé, qui va ser el cabrón que ha dit no hi huevos de fer-ho en directe.
0: No hi huevos?
2: Este va ser el directe.
0: Quina és una de les grans novetats que tenim esta temporada? Un número de telèfon, un número de telèfon on se pot trucar. El que passa és que trucar és difícil, perquè, claro, si estem aquí en directe, pues, com a que molesta. Però segurament tindrem un grupet de WhatsApp que en directe podreu entrar a dir-nos...
2: Tros d'animal! Coses
0: així. Ei, hosti, doncs estem parlant de tal, de Pasqual, d'un tema de que mos interessa o que tenim una anècdota o un dato que no tenim. Ei, que escolteu, que això és així, això és així. Hòstia, doncs cunde, no? Perquè a part mos troben feina. Està de puta mare. I això està genial. Telèfono.
1: Apunteu-ho.
0: 6-7-4-8-9-7-127.
2: Superfàcil.
0: Repetir això. 6-7-4-8-9-7-127.
1: Eh, yeah, però t'ha fet falta allò de exclusiva quan em diu el telèfon.
2: 127 no vas dir l'inglès, eh?
0: 127?
2: 100, eh? 100.
1: No li ha sortit.
2: 127.
0: Bueno, que anirem repetint el telèfon. Bueno, però aquesta és una de les novetats, vale? A part del canvi d'horari

0: que hem tingut, perquè, bueno, que encara està una mica a l'aire, eh? Avui hem començat la temporada en dijous de 7 a 8, que estarem, però no diu ningú que tornéssim els divendres o que canviéssim hores.
1: Depèn com vegi l'audiència.
0: O, o que fessin campana.
2: Que vos envien els seus feedbacks, que m'envien els feedbacks per el telèfon. I només fa falta una coseta.
1: La veu femenina del programa.
2: Només fa falta una coseta.
1: La veu femenina del programa, eh?
2: A veure,
1: no està.
2: A veure, saluda la...
0: Nati, hola, Nati. No, que sapigués que Nati avui no ha pogut vindre. Que sapigués que Nati avui no ha pogut vindre, però està.
1: Estarà.
0: Però són coses del directe, és el que hi ha. Si a les 7 pots estar bé, i si no, pues la cosa t'ha de tirar avant. Sí,
1: això és així ara? O arribes o no estàs, eh? O...
0: I una altra de les coses del directe és que et dic que s'ha acabat aquí la presentació i la salutació perquè s'està fent tard.
2: No, però
0: s'està fent tard.
2: Vos fa falta una cosa que abans se feia.
0: Ja comencem malament, si ja dic que s'està fent tard.
2: Un llepa del llepero.
0: Hòstia, això sí que sí.
2: No,
1: pues no, no sé si me'n recordo què t'ha de fer.
0: Quan algú té raó, té raó.
1: Bona nit i...
0: Ara sí que comença a fer punyetes.
1: Vamos! A veure, què fem?
0: Què fem? Començarem. Farem una mica la intro de lo que són les propostes que tenim cadascú. Que, a part de l'entrevista, que quan la tindrem la podem tindre, quan no, ¿vale? Donem una mica una pisteta i un tastet del que mos va pel cap fer esta temporada, que no té per què ser quadriculat, eh? Que aquí pot ser un dia portem malles i un altre dia portem falda hasta els peus.
1: Home, clar, no.
0: No passa naixing.
1: No mos mana ningú natros, eh? Natros fem el que volem aquí. No, en esta ràdio podem dir el que volguéssim.
0: Exacte.
1: El que volguéssim i fer el que volguéssim.
2: Les notícies de les 8.
0: Sobretot nos, eh?
2: L'únic.
1: L'únic que hi ha, que a les 8 han de sortir les notícies.
0: Mira, i parlant de notícies, pues, la meva seccioneta, o la que tinc mig pensada a fer, a part de no callar, perquè fa dies que no tinc el micro i és meu.
1: Estàs acaparant una miqueta el micro, eh? Sí.
2: Tens dos dones a casa, no et deixen parlar.
0: Tres.
2: Sí.
0: Pues això, me va pel cap fer una mica el que serien, com vam fer una temporada de notícies pim-pam, que era ja s'han titulat pam-pam-pam-pam-pam, però una novetat.
1: Ai,
0: només diré bones notícies perquè em fan falta. N'estic ja del fi del món i del polític de turno i de que si Càceres i que si la Ceuta i que si... Tots són desastres al món.
1: Però
0: que la gent sàpiga que hi ha bones notícies.
2: Sí.
0: Bones notícies com pot ser, per exemple, que l'estudi del MIT pot transformar... Ha descobert com transformar el plàstic d'un sol ús, que són este munt de plàstic que ja tenim pel món, en materials sòlids i barats per a construcció de vivendes.
1: Amigo.
0: Patapom, pim, pam. Ei, shit. Altra cosa, per exemple, han identificat una proteïna que prové, que preveu l'envelliment celular. O sigui que d'aquí dos dies no faran falta cremes, tots.
2: Sí?
0: Encara de bebès de tota hora. Sí.
1: Pam, pam.
0: I de moment això és el tastet que porto. I, com he dit, que podem portar més coses, també que sapiguéssiu que com a millennial de cabo a rabo que sóc, com la majoria, encara que sigui, no?
2: Tots.
0: Quan hi hagi un gran esdeveniment friquístico-lúdic, aquí se'n parlarà. Perquè el portaré a debat i a degustació per a tots els oients que comparteixen gustos en mi, ja siguin videojocs, pel·lícules o coses del món del vídeo.
1: Ai, bé. Ep. Pam, pam, pam. I aquestes novetats musicals, que això...
0: Home.
2: Però ja fet deures.
0: Doncs, compte. Ja aneu-vos preparant perquè ve Zelda i venen les pel·lícules de Marvel. Vull dir, vos pensa pegar canya perquè soc muy, muy fake.
1: Sí, mira, me vas deixar tot sol aquí per comentar la de Spider-Man, l'última. Me vas deixar tot sol aquí per comentar la de Spider-Man.
2: Ha batut records la de Spider-Man, eh? Ha desbancat a la de Star Wars, eh? El nou amanecer.
0: És que Star Wars ha perdut molt. No. Però bueno, no em pregueu el temps de la meva secció per favor, per favor.
2: Notícies i no vistes.
0: Serà friquido, friqui... Espera, deixa'm inventar paraules que sóc va. Friquidolústic time. Oh, ja ho saps.
1: Com l'he rebuscat. Repetixo, friquidolústic time.
0: I per què en anglès? Perquè és més friquidolústic. Vale.
3: A mi ja em costava dir rocalòria.
0: Ah, ne tinc una guardada per després d'això, que esta sí que no me la passo, però de moment ha entrat de bones. Després ja venen les hosts.
3: Yes.
0: I de moment jo ja no dono més, ja no dono més del que tinc, perquè si no ja, si no serà massa.
3: Has fet un tastet, has fet un tastet, ho has deixat caure.
2: Ha gastat dos o tres pàgines per davant i per detrás.
0: I tu, Titus? A veure, què penses fer enguany, a part de ficar música, que ja està clar? Que...
3: Bueno, lo meu, ja saps que és la música. Jo tinc hasta una intro per a començar la secció i coses.

0: Segle i ja, xiquet. He descobert un programeta musical.
1: Ha descobert, diu. Fa dos anys que no fa altre.
0: No, com està intro, no. No n'havíeu sentit, estes encara. Estic encantat en la intro.
1: Estàs col·laborant, estàs col·laborant en la fi del món, Tito, saps, no?
0: Sí, sí, és igual, és igual, eh? Jo em sumo a la fi del món de tot.
2: És una mesqueta de King Africa i Jocs i és una mesqueta de tots dos, saps?
0: No ho sé, perquè no t'ho perdis, està feta en dos IES. La IA que em fa la cançó i la IA que li dic, que li digui la IA de la cançó perquè em faci la cançó. Bueno,
1: ja va, increïble.
0: Increïble.

0: Lo primer és King Africa. I després Jordi Dan i l'últim els dos.
1: Anava a dir, sense el moviment sense flop.
2: Que estan vorets és a Friuló, no?
0: Bomba!
2: Falta la bomba, eh? Bueno, esta serà la meva intro.
1: A part de la intro, socio?
2: Esta la deixarem com a intro oficial. Pues jo, bueno, jo de què vos faré esta temporada, no ho sé, ja ho saps. Jo vos puc sorprendre. Cada setmana us puc sorprendre una cosa nova.
1: Sí, perquè lo que és dir-nos clar que portaries...
2: No, de clar no hi ha res, ja ho diu la intro, de clar no hi haurà res. Un dia igual te parlaré, te portaré algun tema per exposar, tot així, de la societat, no?, de l'actualitat o de més allà, i parlarem, ho debatrem, jo vos explicaré, bueno, com jo el que feia. També introduiré coses noves que ho vam descobrir la temporada passada en Carlo, que se va quedar flipat.
0: No me'n recordo.
2: El tema de les imitacions.
0: Això sí.
2: Portaré alguna imitació, eh?
0: La de Florentino era bona.
2: La de Florentino, ja no me'n recordo.
1: Vaig a fer un petit incís, Millennial una altra vegada, friquisme.
2: Sí.
1: Quan eren minuts, bueno, recordeu de Força Barça?
0: Sí, claro.
1: Bueno, recordo, la meitat del... Bueno, los que no... Molta gent no sabrà ni què collons. Bueno, recordo... L'altre dia va sortir del cap, perquè si m'ha sortit un... Tito el Nano. Tu te'n recordes d'això o no? Això...
2: Jo mateix que va ser el meu primer sou. A mi em van arribar a pagar i tot per imitar.
1: A veure,
2: la gent me pagava i em deia, imita-mos a Núñez, imita-mos a Romario. Sí.
1: A veure, per aquí no estigui, fiquem en situació. A Força Barça, eren va començar Cárdenas, i ara em va començar amb tots els friquis estos que després portava pel món de que si les...
2: Ja fa anys, això, eh?
0: És que l'havia estat Andròmeda, no se'n t'havia estat.
1: Sí, i un d'estos que portava deia Tito el Nano. I aquí, fes-ho per favor.
2: I aquell que feia amb el tricu-tricu-tricu, amb el tricu-tricu-tricu. Això els joves no sabran de què parlem, eh?
1: Per favor, fes un Tito el Nano.
2: Tito el Nano, el Tito el Nano. Núñez, que feia... Simpatitzants, home.
0: Per favor.
2: I sortia el Romario. Sempre estic cansado, sortia el Romario. Però, tot això ho he d'ensenyar. Però me va sortir alguna imitació la temporada passada de Florentino i això, i la meva parella m'ho diu a vegades, que també imito a Nati, imito a Nati, no sé què, i diu, és que les claves, les imitacions...
1: Tenim una mina d'or aquí.
2: Un Carlos Latre, un Tites Latre, Tites Latre, on tenim un Tites Latre?
3: És Latre Tites.
2: És Latre Tites.
0: La versió beta.
2: Pues bueno, parlarem, ja tinc algun temeta preparat per a parlar de cosetes, així...
1: Com ara...
0: Jo tinc una pregunta.
2: Parlarem, per exemple, mira, te'n vaig a tirar un, que és molt bo. El debat este serà molt bo. La pastilla que han inventat, o encara estan acabant de profunditzar, que et prendràs una pastilla que és el mateix que fer exercici.
1: Enis erectis?
2: No, que et fotràs fort estant al sofà. Ah. Parlarem de la pastilla que et fotràs fort estant al sofà.
0: Jo em comprometo a avisar-vos quan traguem la de contralopèrcia. Ja vos avisaré tot en seguida. Però això no ho sé. Si
2: no, esta ja està també.
1: Ara
2: ja
1: farà conya, ja després de tants anys, no sé ni si la prendria, eh?
2: Jo no.
1: No, jo et dic...
2: En lo fresquet, en lo còmodo.
0: Tenies tanta mala sort que et fotries tipus un ouso tot pelut i cap pelada només, segur. Tenim tanta mala llet.
2: Bueno, no em tregués. Sí, protagonisme, que estem al que serà la meva secció.
0: Tens
2: una pregunta.
0: Tindre una IA perquè li digui a l'altra IA, què passa, que la primera IA no creu?
2: No, sí que creu, però t'ajuda a fer anar l'altre, que no la saps anar. Sí. Fer anar una IA t'ajuda a fer anar l'altre, que no la saps fer anar.
1: Para. Ja hi ha IAs que són jefes de IAs
2: I vos vaig a dir una cosa i no vos fotiguéssiu de mi, eh? Ja ho sabeu que estic una miqueta taradet, però si vos dic això encara vos pensareu que ho estic més.
1: No,
2: jo ara li protesto a la meva IA. Li dic, no, tens raó. Em diu, perdona. Sí, parlem així, saps? Li dic, no, me l'estàs liant, no tens raó. I diu, perdona.
0: Però hi guanyes la discussió tu, també.
2: Sempre et dona la raó. Sempre em dona la raó.
1: Saps quan algú et dona la raó, què vol dir?
2: Que estàs boig, com una... Que estàs boig. Ai, mare, sentit unes senyals del més allà. Per què? No? Perquè a la meva secció ja ho sabeu que vos vaig sorprendre també algun dia. La temporada passada, que parlarem també... d'algo de lo més allà, ja sabeu que a mi estos temes a mi m'encanten, que si els extraterrestres, que si les presències, que si els espíritus, tot això també ho tractarem, que també m'hagi informat molt i també estic molt al cas, ja ho veureu si xalarem. Pues entre això, imitacions, parlar d'això i parlar de l'altre, si tinc algun dia temps de fer-ho, pues faré això a la meva secció. Què vos apareix?
1: M'apareix...
2: Me doneu l'apte per a intentar-ho?
1: Ja tinc ganes de coses.
2: Això sí, mos dona temps, eh? Perquè portant convidats, seccions, no sé què, algun dia, bueno, igual no dona temps, eh?
1: Convidats, però...
2: com
1: n'hi ha?
2: Com no n'hi ha?
1: Com no n'hi ha? Perquè ja són prou convidats.
0: Sí. Lo que crec que hi ha temps ara mateix és de que la gent mos truque.
2: Recorda el telèfon.
1: Recorda el telèfon. A veure com estava el telèfon.
0: Ho dic jo.
2: Recorda el telèfon.
1: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7. Espera, que ho dic... Oh, Tito Núñez ho ha de dir, això.
3: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
1: Espera, vull provar. En Doraemon.
3: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
1: No m'ha sortit bé.
3: El casquet voló.
1: Hòstia. No. He de practicar.
0: T'ha canviat la veu, eh?
3: El casquet voló. El vibrador màgic.
1: Sí, és millor així. No.
4: Sí, però l'heu dit sencer el telèfon o no?
1: Tornem-hi.
2: Mos han deixat el més 34 davant.
1: Més 34? 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
2: Però, escriviu-mos, ni que siguin WhatsApp, ni que siguin WhatsApp, un emoticono.
1: Bueno, avui un emoticono, que truquen, directament, que truquen. Ja està bé. Que sapigués que està el Llepero en el mòbil a la Main per a contestar a qui va ser falta, per dir-nos del... el que mos haguin de morir.
0: Qualsevol dubte que tinguin, jo
1: trucades.
0: Puc contestar.
1: Avui trucades.
0: No puc contestar, ja, qualsevol dubte.
2: Ja m'estan tornant a treure el protagonisme de la meva secció. Estava parlant de la meva secció.
1: Encara
2: vull parlar més. Perquè ja que avui no la farem, però avui vull parlar d'un tema perquè ara pront, eh? Tenim un festival aquí, Roquetes, d'aquesta emissora que estem aquí, que mos deixen fer el programa, que mos tracten també i tot això. Tenim un festival que hem de parlar. Sabeu quin és o no?
0: Jo mig meu penso.
2: No sabeu ni quan és. Lo dia 3 d'octubre d'aquest any, lo dia 3 d'octubre,
1: la castanyada.
2: Teníem l'Antena Calor Remember Fest. Tothom qui mos estigui escoltant, apunteu la llibreta en negreta, cursiva,
1: espera,
2: lletra gran.
1: Espera, repetis que m'apunto, per favor.
2: Dia 3 d'octubre del 2026, Antena Caro Remember Fest.
0: Oh, yeah. Antena Caro no.
2: Festivalaco.
0: Però quin horari? Quan comença això?
2: Espera, també ara explicarem una miqueta. De moment, el nom, que se l'apunti en ben gran, en negreta i en tot subratllat. Enguany, tot de Remember. De musiqueta, Remember. Bueno, també ficaran algo d'actual, però de musiqueta, Remember. En grans noms, en gran cartellera... que ara vos desvelaré, Tito, perquè ja se sap, perquè el cartell, suposo que els nostres oients ja l'han vist per internet. Que
1: DJ Tites no pot fallar, no?
2: Home...
0: Algú ha de ficar la nota.
2: Vos dic tots els dijous que vindran?
0: Jo vull saber a quina hora comença.
1: Vamos, va.
2: Això comença a les 5 de la tarda.
1: I quants vindran? A veure, comença, canta, pipa.
2: Va, te vaig cantant. DJ Lamunu.
0: Ah, ja ha passat per aquí.
1: Gran imitada.
2: Dani Calau.
0: Aquí.
2: Guillermo Argentó.
0: Passarà.
2: Abel Quecaña.
1: Serà un gran invitat.
2: DJ Piuli.
0: Passarà,
1: este suposo. De nom...
2: Pau Mestre.
0: Ha passat
2: unes quantes vegades. I un servidor, DJ Tites. Sí.
1: Este està tots els dies aquí, el carnet.
2: Toma cartelera, toma DJs, toma festassa, que s'espera.
1: A on?
2: A puesto de tots els anys, que no has vingut cap any.
0: Claro,
2: has vingut algun any allí dalt, a la pista?
0: Recordau.
2: A la pista de futbol, a la pista de futbol i tot allò és d'allí dalt. Ens estava a la piscina abans, recordes que teníem una piscina descoberta?
1: Que ara tires de cap i et fas mal.
2: Que ara tires de cap i et fos contra la sorra, saps? Sí. Pues allí.
1: Allí. La sorra de terra, de terra, mal pensar que el que et veig.
0: Està la sorra?
2: A la pista, està la sorra. Ja estan les entrades al tuc-tuc. www.tuktuk.com. .com, vaja, que de realització, que tenim realització nosaltres, eh? De realització em diuen .com, no, .cat.
0: Tuktuk.cat,
2: ja estan les entrades allí.
1: Que és gat en anglès, vale?
2: Aneu i agarreu-les, que ara són baratetes, després se van pujant.
1: Entrada reduïda.
0: Euros. 5 de la tarda.
2: 5 de la tarda m'apareix estar a les 2 i mitja del matí, lo menos, o les 3, o... Bé, per mi és...
1: Bueno, ja, mira, ja que entenc el tema de la musiqueta, vos he de donar les gràcies. estic molt content, vos he sentit, ho fem molt bé, però... Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Han tastat el meu rock.
0: No ho sé.
2: Home, home...
0: Ja m'ha aguantat prou, eh? Ja m'ha aguantat prou.
2: T'he de dir una cosa. Lo vam eliminar, lo vam eliminar.
1: Ah, per què? Ni una
0: miqueta. No, a les redes socials bullien la cabell.
1: De lo bones que eren. Pues avui l'he portat jo. I no sé la recolenclia, però quasi. Així que, ja, però, puja això.
2: Olé!

0: Deixeu-me un segonet, perquè a part soc d'estos pesadets que a part de ficar la música vos explicaré coses de la cançó. Mira, la cançó és que és curiós, se diu Lola Montés, vale? I és sí, de Volbeat. Que Lola Montés en realitat seria Elisa Rosana Gilbert. Era una famosa ballarina i actriu de l'època victoriana que va inventar el ball Spider Dance, que el diu a la cançó varies vegades. Aquesta xica, este ball, simulava que una aranya se colava per baixes faldes i feia el moviment així com de, diguéssim, aixecar, ui. Claro, imagineu-vos, en aquella època, l'època victoriana, pues això va esdevenir un gran escàndal públic de la societat de l'època, bueno, que estava loca. I esta gent, Volbeat, va agarrar i com a missatge de força de les dones, vale? Ha tret esta cançó, Lola Montés. Bona, eh? Hola?
1: Hola, hola, que estava escoltant-te perquè hi han llorat tant les teves explicacions de la rock and roll era aquesta, si això que feies.
0: És un missatge, té un perquè, és difícil de dir, no ha de ser tot un... No, ara no és la guava, ara és la de Nova York, com és? La de Nova York?
2: Nova York,
3: por la mañana a fer por la tarde.
0: Nova York!
1: No ho sé, però si l'he ficat de vegades.
0: En sèrio?
1: A mi me la toca ficar. I faig un... Yeah. I la faig repetir.
0: Bueno, he de dir, menys la part que canta ell, encara és entretinguda. La part que canta ell és... Bueno, i ara mateix m'estan fent senyals de que sóc guapo, no, que es vol dir que, ole, que ho faig bé, no, tampoc, què vol dir?
1: No, m'estan dient de realització
0: que, calo,
1: que són i 30.
0: I 30 i mig?
4: Claro, sí. Hem de recordar que Santa Recaro, des de la 96.0, estem en directe, són les 19.30 de la tarda.
1: I qui no mos escolta, estem que mos escolti, home.
0: Escolteu, perdoneu, és el primer directe que fem. Com has dit això, per favor, Llipero, mos ho pots repetir?
4: Que Calo vol parlar.
1: Jo ja he escoltat.
4: Fent senyals de fum.
1: Jo ja he escoltat moltíssim estos dies.
0: Està empenyant-lo. Calo Cajuni! Bona nit, senyor. Bona tarda. Ara ja és nit.
2: Que tothom ho sap, Pau, i qui no ho sap, ara ho dic jo. Antena Caro, el 96.0 de la freqüència
3: modulada.
0: Pues va, que te toca tu explicar-nos cosetes boniques. A veure?
2: Què?
1: Veja.
2: Ja, perquè...
0: Sí.
2: No vull sentir ningú, que ens dona a mi.
1: Ai, mare.
0: Què ha passat?
2: No, res.
1: Veig que continua igual en el seu paperet. Set, en boli...
2: Sí. Aquest any he decidit, com seria això, ficar-me a prova a mi mateix, vale? I deixar a l'atzar...
0: Qui és esta?
2: L'atzar.
1: L'atzar, aquella?
2: És la germana de la malat.
1: De l'atzar.
2: Tita. Jo aquí porto un bombo. Que cada boleta dins d'este bombo.
0: A bombo.
2: Bombo de...
0: Bombo, man.
2: Sí, crec. Aquestes les boletes. Mira com gira. Com gira
0: les boletes. A veure com gira. Ah, no, això no.
2: Això en cotxina. Pues aquí, cada boleta té un nom d'una persona que tinc jo a la meva agenda del mòbil.
0: Pròpia?
2: De la meva pròpia agenda. Pot ser gent de tots dos tipus de color, de raça, de altura, pes...
0: De coeficient intel·lectual.
1: Random. Sí.
2: A full.
1: Random total.
2: Però de la meva agenda. I els trucarem, a veure si em contesten. Quasi tots els que han són que contestaran i no m'insultaran.
1: Ah, vale, ja ho has dit, no? Ja has quedat.
2: Ja em diran, quan penses vindre a pagar tot això? Estos ja no els he ficat.
0: Un segon, m'estan dient de direcció, sí, que de moment encara no tenim WhatsApp, que estàs intentant articular-ho. Si voleu, podeu trucar, avui de moment podeu trucar.
1: No envies emoticonos encara.
0: Tenim els informàtics treballant en ja la programació.
2: I la xica dels tuits, ho està donant tot.
0: Exacte, vale? Ja està, continua, Calo, perdó.
2: Vale, i llavors... me contestarà i li explicarem perquè se n'entere si no ho sap i no m'ho està escoltant que estem en directe a fer punyetes a Antena Caro, m'entens? Ho explicarem i que se n'enfunde i otro el llente más.
1: Però li faràs fer algo així en especial? El ficaràs a prova o què faràs?
2: Tito,
1: lo que surti, que...
4: Anem a veure-ho, per favor. Anem sí. a veure-ho.
0: De moment, lo trucaràs.
2: De moment, lo primer, invitat...
0: I serà sort. No?
2: Pot guanyar una samarreta, si encerta la pregunta.
0: Usada?
2: No, vale. No ho sé, vinga. La que vos donarà, l'antena que no fes, que aquest any és un tardeo, no. No es diu tardeo, es diu un vespreig. Un vespreig, se diu en català. Vespreig.
1: Un tardeig, un tardeig.
2: Sí, sí, es diu així. Vespreig.
0: No hi hem passat mai, això, eh? És veritat. Ambas, avui vaig de vespreig.
2: De vespreig. Vespreig, des d'octubre a les 5 de la tarda, a la pista de vòlei municipal de la ciutat de Roquetes.
0: Avui vaig de vespreig, em posaré els mitjons
2: si de demorar, pregunta...
0: tancaré les parpelles i serà tot, hòstia, batu a l'olla, ves quina cosa.
2: I vaig de festa i gosseja.
4: Ai,
2: no?
4: Gosseja
2: no, no.
0: Gosseja és pel gos.
2: No, és per real, gosseja.
0: En català molt.
2: Gosseja.
1: Vale, va. Bueno, va, a veure com va això.
2: Trau la bola, va, Pau.
1: A veure, la bola. La mano inocente, a ver.
2: Vale... Vale.
1: Yep.
0: Hòstia,
1: m'han sortit.
0: Bueno, mare, sí. Esta bola és rara, però sí. Joanito Parda?
4: La comencem fort.
1: Comencem bé.
2: Bueno, va, busco el meu... A la meva agenda. Este forma part...
0: No podia ser altre que Ravalero, no podia ser.
2: Este és membre del Museu de les Llegendes de Ravalera.
1: Hòstia, sí, llegenda.
2: Vamos.
1: Això... Si em contaria anècdotes i no pararíem. Sí que...
2: Silenci.
5: Què passa, inútil? Bona tarda.
2: Bona tarda.
5: Què passa?
2: Joder, Joanito, escolta'm. Estàs en directe a Antena Caro, al programa Fer Pujeres.
5: Mare, també ho ha dit el meu pare.
4: Sí, senyor. Bona nit, Joanito.
2: Però aquí no el conegui. Propietari i gerent del bar La Plaça de Ravaleta. No, que estem fent la nova secció de la trucada inesperada i el sorteig ha sortit el teu nom dins de tots els noms que havien
5: inesperada total, que tinc faena jo.
1: S'ha d'agitar que demà matina, s'ha d'agitar.
2: Ho sabies, Joan, ho sabies que comencem ja en directe a partir de les 7 de la tarda tots els dijous a Antena Caro.
5: Ja ho vaig dir,
2: Què fas ara mateix?
5: Jo... Anava a fer el sopar.
2: Perfecte.
5: Què t'apareix?
2: M'encanta la idea.
5: Que Mateu ha acabat d'entrenar el futbol i té gana i tu m'has marejat. Què vols?
2: Lo primer, Alexa, pon Antena Caro a tope volumen. I ara comença a fer el sopar de puta mare. No, res, que és lo primer, la primera trucada inesperada. I com a primera trucada inesperada te farem una pregunteta i si l'encertes te pots emportar una samarreta del vespreig Antena Caro Fest.
0: Com més sento vespreig, més m'agrada.
5: Pues no me la faguen molt difícil fer-me la del Barça o algo així que jo sàpiga, no?
0: Quants de gols va fer el Barça?
5: Home, claro, algo així fàcil, home.
2: Fàcileta, va, pues... A quina freqüència se pot escoltar Antena Caro?
5: Oh, hòstia, molt fàcil, Aquesta, collons. Espera que estic buscant,
1: Encara no, no ho heu.
5: 96.0, 96.0. 96.0. No?
2: T'acabes d'emportar una samarreta de l'Antena Caro Fest. No, quan l'acabarem no penses que la xica de los tuits t'agafarà les direccions.
5: La mida, si m'ha de medir, la mida 4 o 5 aquí xele,
1: Que vaig ample, que vaig sobrada.
2: Te ficarem una menys i així te ficarem un reto per a que t'entregui. Així te ficarem a provar.
5: Ja, vale, va.
2: Ja, vale. Escolta'm a mi, ara t'anem a fer una ronda flash, t'anem a fer. La ronda flash. Vale, són una sèrie de preguntes, vale? Així una miqueta... Vale.
1: Avui Mateu s'ho parà més tard, però bueno, no passa res.
0: Realitzador, no passa res si no fiques a casa.
2: És
0: molt, cabron, és molt.
2: La ronda fly són 10 preguntes de resposta ràpida, vale? Sense pensar-te un molt.
5: Vale, va.
2: Va, comencem?
5: Vale.
2: Què ets més? Què ets més, de parella o amiguetes vàries?
5: Jo parella,
2: Què ets més, de vespreig, nit o matiner? O començat divendres i acabat diumenge? quan eres jove.
5: Ui, matinella, matinella. Quan era jove, quan era jove, quan era jove, començaven divendres i acabaven dilluns, quan era jove,
2: Dilluns de matí, quasi dimarts, perfecte. Vale. Esta és a tocar, mama o papa?
5: Hòstia,
2: aquesta és putada.
5: Bueno, per més, al final va ser més papa.
2: Vale, vale, què ets de xupitets, de la fet xupitets o cubatacos, cubates a tot bé?
5: No, jo cubates no, jo xupitets i cervesa,
1: És de Quintets, fresquets, bonitos els Quintets.
2: Per davant o per detrás?
5: Per tot arreu,
2: Pelos per l'orella i aquest.
1: Per en baix, que millor.
2: Què pecat o vici preferit? Un pecat o un vici preferit? Confessable?
5: Ja ho saps. No, no pot confessar.
2: Lo treballar. Podem fer pip. Va, com
5: pip.
2: Aquí o a què odies?
5: Aquí o a què odio? Sí. A l'enveja.
2: A l'enveja.
1: Molt bé, amigo.
5: I a la falsetat.
2: M'encanta.
1: Aquesta resposta és Dios.
2: Amor secret o platònic, alguna d'estes que tota la vida...
1: Ayuso.
2: A l'Ayuso.
1: Aquella que quan mires... Quan mires la revisteta... Quan mires la revisteta vas passar fulles i t'enganxes.
5: A la bleda.
2: Qui és la bleda?
5: La dona de Pepe Rín, tio, no saps qui és la bleda, tu.
1: Ara sí que mos ha fet un cau.
2: Què has fet que no faries mai més?
1: Oi.
5: Què he fet que no faria mai més? Hòstia, ara m'aprenes molt.
2: El programa s'acaba a les 8, Ves una.
5: Què he fet que no pots contractar amics o algo per treballar? Vale. Amics d'amigues dels amics.
2: Bona resposta. I si poguessis fer desaparèixer algo o algú del món, algo que diguessis fora.
5: O càncer, la malaltia.
1: Me pensava que diria Florentino.
2: No, és el número 2. Moltes gràcies, Joan.
1: Estàs dubtant.
2: Moltes gràcies.
1: Joan, moltes gràcies, senyor.
2: Moltes gràcies.
1: Espectacular. Diu que vols inútil.
2: Havia dit que los que m'insultarien los havia tret.
1: No més contestar, saps? Que va.
2: Espectacular.
1: Això serà l'Estella, el programa,
2: Jo no vull fer molts d'espoilers, però per aquí dins està el meu jefe, està l'alcalde.
1: Hòstia.
2: Està la dona.
1: Que acabes de ficar el llistó. Nivell Dios, Nivell Dios.
6: Sí, senyor. Ha sigut boníssim.
1: Espera, que tinc... Ara, teníem problemes... M'havia tallat la veu, M'havia tallat la veu.
6: És que no calles?
1: L'estreno ha sigut per tot l'alto, m'ha agradat. Caluec, felicitats.
2: Lo bombo és capritxós, Tito? Lo bombo és capritxós.
1: És capritxós.
2: Ja et dic, hi ha noms...
1: Escolta, i si sortim un de nosaltres, què farem? Pues contestarem.
2: No.
1: Perquè tu mos tens de nosaltres a enemigos?
2: No. Jo a spam, a vosaltres estic a spam.
1: Mira, calla. Queden... Què queda, a veure? Controlem el temps. Això és nou, també. Penseu que som molt novatos i hem d'estar medint el temps tot el rato. És que jo tinc un rellotge allà dalt, però que hi rellotge. Ves a saber també si va bé. Mira, el meu fica menys 20 i allà fica menys...
2: És més. Recordem l'hora. Són 3:45 de 8.
1: Hòstic. Mai ho he sapigut estos temps així. En català és boníssim. En català és com un laberinto, quan te diuen l'hora. És brutal. És brutal. Però escolta'm, ja, partint de la pregunta que t'he fet, què passaria si sortiguéssim un de nosaltres?
2: No esteu al bobo,
1: vosaltres. I si ho fem a sort, si mos ho fem... No l'hem fet mai cap entre nosaltres.
2: Però què?
1: De Ronda Fleisch, espera, té Michael? A mi me lo... Té Michael? Hosti, mira'm la pell. Mira la pell. Mira, això no ho trobarem. Això controlarem el dia 3 d'octubre a l'Antena Caror Remember Fest Tardets.
2: Vesprets.
1: Aconseguiu les vostres entrades. A 5 euros s'estan vendent a 5 eurets ara.
2: On, Tito?
1: Al tuktuk.cat, tuktuk.cat, a 5 euros.
4: Mm, la mano.
2: Estan volant,
1: DJ Lamundo, Dani Cabau, Guillermo Argentó, DJ Tites, Abel Quecaña, DJ Piuli, Pau Mestres, Festival Aco, Il·luminació, Lo So Espectacular. No t'ho pots perdre. Regals, camisetes,

0: practice, practice in the world. Happy tweet.
1: Què volia dir-me?
2: De fet, no.
0: Això, això és sevillanes. No que puja aviós. Mira, saps què? Farem com, això és com, això és llenguatge de signes, realment.
1: Hem d'estudiar una miqueta més llenguatge de signes i entendre molts signes.
0: Quan passa així, és que puja la veu, i quan faci així no dit del mig és calla allà.
1: Ah, vale, vale.
0: Okay.
1: No, m'has de fer així, m'has de fer així en lo coll.
2: Sí, sí, sí.
0: Vale, que m'heu cortado en esta super...
2: No, perquè estem a la meva secció.
0: Claro, t'anava a dir, fem-ho sorts, però dins dels sorts, millor, fem-ho boig. I qui vota perquè li facis a Llepero?
2: A Llepero, que la ronda flaix?
0: Sí, per favor.
2: Sí, no?
1: Tots dos,
0: No ha parlat en tot el programa, se mereix un ronda flaix in the world. In his face.
2: Enquesta ràpida. Hashtag al Llepero o al meu jefe. Hashtag jefe, hashtag Llepero.
1: Llepero, Llepero.
0: Llepero, ¿estás aquí? ¿Estás con nosotros?
3: Pero ahora Llepero lo que té més faena ara en estos moments, ¿m'entens o no? Entre telèfonos, cançonetes, gravacions, directe, no sé què, vosaltres esteu de puta mare.
0: És relax, és relax.
1: No costa res contestar 10 preguntes.
0: Fica una cançó de nana de fondo i vas contestar.
1: Fica un extended que duren 7 o 8 minuts. Ja està.
0: Va, doncs va. Trucada, tenim temps d'una altra. És el que diem, és que 15 minuts...
1: Sí,
0: ha sigut molt bo.
1: Sí. Fem una altra trucada.
0: Sí, si cal, medim-la. Però jo, en 15 minuts dones sobres i despedida i...
2: Aquí truquem.
0: I temazo.
1: Això, la teua agenda, la teua agenda que tens.
0: Perquè ara pregunta de novato de directe que li vaig a preguntar al tècnic bo de ràdio. Quan és un directe de 7 a 8, la cançó de despedida s'ha d'acabar a les 8 o entra... S'ha d'anar a sortir abans perquè...
3: Entra el que dure la cançó. Si dura 3 minuts, ha entrat a menys 3.
0: La cançó... De... ok. Quant dura la cançó? Títol que has tirat avui?
1: Uns 2 minuts.
0: 2 minuts?
1: Curteta.
3: Uns 2 minuts no val. Ha de ser si són 2.30 o 2.32.
2: A partir de 3 segons callats, ja és un silenci incòmodo.
0: Tens temps. Truca.
2: Vaig a trucar. Vinga, va, fes sorteig. Pau, trau.
1: A veure, la bolita, bolita, bolita.
0: I ha sortit... L'Elito?
2: Hòstia, l'Elito.
3: Mare!
2: Un altre llegenda.
0: L'Elito,
2: un altre que forma part del club selecte de les llegendes. A veure, este suposo que no m'insultarà.
0: Com ara digui que fas inútil, ja...
2: Vosaltres feu veure que és el primer, també. Si no me l'escolta.
0: Parles tu.
3: Vols dir que no està currant a muerte estos dies?
2: És jefe del moll, no treballa.
4: Patones, és clar. Antenista,
0: supercabra.
2: Hòstia.
4: Antenacado, supercabra.
2: Ha trucat l'oient en directe.
0: Dis-me
2: que me l'estàs escoltant. Sergio Vázquez Cuevas.
4: ¿En serio que vas a escoltar? Però ara en directe no, no?
2: Ai, com ho saps? Pues, tío, que estem fent l'entrevista.
1: Para, conta el que dius, que estem en directe.
2: La trucada inesperada, des de Antenacado.
4: Imagina't. Acabo de dir caracabra.
2: Sí o no? Estudi 1.
4: Jo ho sé perquè seguixo les redes socials i sí. Ja estic una miqueta informat de lo vostre programa.
0: Tal com ha de ser, sí senyor.
1: T'estimem.
2: DJ Tites.
1: Ara em donaria, si estigués aquí, me donaria un besito a la calva. Sempre ho ha fet. Sempre ho ha fet.
2: És de costum.
4: Sempre. Quan una persona... És que perquè sóc de casa i vos estimo. I pues, una persona que deixi sense pèl, pues, m'encanta donar-li besitos.
0: Pues a mi no m'has besat mai.
4: Sí.
1: No fiques celos.
2: És que sempre he sigut super
0: celos. Sempre he sigut.
4: Sarrasca, que mos coneixem. També te ho he donat.
0: Sarrasca.
2: L'Elito, t'explicaré. Ara mateix estàs en directe perquè és la trucada inesperada que el sorteig, el bombo ha sortit un sorteig i ha sortit l'Elo, ¿vale? I ara t'hem de fer una...
4: Jo soc natural.
2: T'hem de fer una...
4: Jo soc natural i pots...
0: No tenyissis.
2: Sí o no? Diu Pau que si no et
4: penses... Soc natural, jo soc com soc. No penso canviar. Lo sorteig, que estic informat de tot, no em contigues història.
2: La pregunta, t'haig de fer una pregunta i si l'encertes te'n dus una camiseta de la festa vespreig Antenacado Fest.
4: Pues segur que no, perquè soc 0x0 jo.
2: Quina freqüència s'escolta Antenacado?
4: Amb aigua de llet calenta. 96.0.
2: Perfecte, Delito.
4: Vols que et digui los megahertzos i tot lo rollo o no? FM, no, FM, no sé, eh?
2: Perquè no sabré si ho dius la veritat, però l'únic que et puc dir és que moltes gràcies per contestar i no insultar-me, que el que fa la gent normalment quan contesta. Bueno, i sobretot
4: al principi ho lleves, però no és quan.
2: Ara no penges perquè te ficaràs en contacte amb la nostra xica de los tits, que t'agafa les dades per enviar-te la samarreta, li dur la talla i tot. Hola?
4: M'encanta, m'encanta.
2: Sí, sí, també, claro. O li fem?
3: Home,
4: sí,
3: home.
4: Si expliqueu, sou bé. Sou lo que no està escrit. Sou los millors, sou los millors.
2: Lelito, que t'haig de fer la ronda flies.
4: Espera,
2: que faig la ronda flies, però...
1: Així rapideta, eh? Sí, pim, pam, pum,
2: a contestar
1: pum,
2: ràpid. Pim-pam, pim-pam, pim-pam.
3: Vull fer-ho, vull fer-ho, vull fer-ho.
4: Vinga, va. Anda, anda.
2: Són 10 preguntes de resposta ràpida. Car o peix? Car o peix?
4: Car.
2: Nit o dia?
4: Nit.
2: Amics o família?
4: 50-50.
2: No. La Josefa.
4: Família. Família. Primera família.
2: Vi o cervesa?
3: La B.
4: Cervesa.
2: Dalt o baix?
3: A tot arreu.
4: Baix.
2: Ai, baix. És el més pràctic. Un hobby...
4: Te voten.
2: Un hobby...
4: Fàcil.
2: Quin hobby tens?
4: Ara mateix, Ramadan, no cap.
1: Dormir ja va.
4: Ara mateix no cap.
2: M'encanta. Una fòbia...
1: Home, Fórmula 1, no, tio? Què? No li fots encara, què? Loca?
2: La Fórmula 1?
1: No li fots el...
4: Us han perdut? L'antena? No.
2: L'Elat sap més sens? Lelo?
4: Hola?
2: Hola, no més sens?
4: Oh.
2: No?
1: Nosaltres te sentim, eh?
2: Sí, no més sens, l'he dit tot.
4: Hola, mos han quedat el hobby? No vos sento.
2: Hobby, un hobby.
1: No mos sent.
2: Jo...
1: A veure, torna a provar de trucar.
2: Jo, torno directament, jo et truco en
1: seguida. Problemes del dia.
4: Tena, caro.
1: No digues tonteries que et senten.
3: Ai, en tena, caro.
1: Hòstia.
3: Quan fa el puc. Ui.
4: Han perdut cobertura.
2: L'Elanza, me sents?
4: Correcte.
2: Un hobby?
4: No sé què ha passat, el hobby, pues ara mateix...
2: Ramadan,
4: correcte, mos han quedat aquí, és cert o no?
2: Vale,
4: no,
1: correcte.
4: El meu hobby? Ma filla, compartim tot amb ma filla.
2: Ah, molt bé.
4: El meu hobby.
2: Una fòbia? Algo que te da mucha miedo?
4: No, res.
2: Oh, shit. És valent. Los machos alfa, lo molt plateado.
3: Valente, com jo.
4: Diria una cosa, però no val la pena.
2: Sí. Ja sabem tots quina és.
4: Correcte.
2: Vale. Bé, a bon entendedor, poques paraules, vale. Una mania, un toc? Algo així...
1: Sempre hi ha algo.
4: No parra. Sí, una mania, mossegar-me les ungles.
2: Tota la vida, això és veritat, tota la vida. Què has fet que no faries mai més?
4: Què he fet que no faria mai més? Hòstia, estàs bona, eh?
1: Contestar al telèfon.
4: O que no podré fer mai més, no?
2: Una cosa que has fet i dius, hòstia, no hagués tu que fer això, no hauria fet mai. Jo què sé.
4: Comprar-me una altra casa, tio.
2: Comprar-me
4: una altra... Hipotecar-me. Sembla així.
1: Fer pi.
2: I...
4: No ho faré perquè ja ho tinc fet.
1: Bona aquesta.
2: I quan te morgues d'aquí molts d'anys i mos enterriguem junts, quina frase voldries a la làpida?
4: Estàs bona, eh? Ah, no. M'he deixat-ho.
1: Això vols ficar? Estàs bona? Ah, no, vale, no era la resposta.
2: Mos quedes tots de programa, eh?
1: Estàs bona o no?
4: Va, ja la tinc.
1: A veure.
4: No, ja la tinc. Deixeu-me tranquil.
1: Oh! Home, pues sí.
2: Bé.
1: Deixeu-me descansar.
2: Perfecte, Lelito, m'ha encantat.
1: Moltes gràcies, Lelito, tio.
2: No res, tio, un plaer una vegada més per tu.
4: A vosaltres.
2: Mos veiem pront, eh?
4: Increïble.
2: Vale?
4: Abraçades.
1: Una abraçadeta, guapo.
2: Amazing.
4: Amazing, unbelievable.
2: Una llepadeta al personet.
4: Flash FM, el vostre costat. És viruta. Rendilla, ojaldre. Pasta fullada. No tenen res.
2: I love you, Lelito. Vinga, hasta la... Moltes gràcies.
4: Estimo,
0: Igualment. Sempre ha sigut boníssim en les paranoies de parlar i de tot, eh? Calo, no cal dir que de moment avui has guanyat tu, perquè sí. Sí, guapa.
1: Sí, xec, pinta molt bé, això, eh?
0: Sí. I saps què podem fer, no? No sé què, també podem anar jugant els telèfons dels demés.
2: Pues...
0: I anar fent, saps? Pim, pam.
2: Per a tancar la meva secció, recordar-vos a tothom que Calo mola, que... Continuem fent la trucada inesperada.
1: Oh, shit.
2: Hi ha noms molt xatxis per este bombo.
1: Sí.
2: I esperem que contesten.
1: I que la gent mos escrigui, que truqui el telèfon, per aquí, també. Si
0: saps,
1: volen,
0: saps què pot passar, que al final no contesti ningú?
1: Algun dia passarà, però...
0: No, perquè este cabron me l'està liant. Sí. Quina hora és?
1: Jo coneixem.
0: Són quasi entre les 7 i les 8 del dijous. The X, oh my god, it's time for...
1: Queden 5 minuts, eh? Tot per a dir que queden 5 minuts.
0: It's Calo time, yes.
2: Són 3 quarts més 10 de 8, ara mateix.
0: És boníssim, m'encanta sentir-ho. Bueno, X, mos fan senyals de que som 2 i que el tercer no vol... No, què vol dir això? Ah, no, som 3. No, que queden 2 minuts.
1: Molt bé. El tema de les senyals mos falla avui.
0: Hòstios, jo crec que ha sigut un... No diré un èxit perquè queda malament fer així en lo coll. Mirant el director.
1: Bueno, això ho hem de dir qui mos ha escoltat.
0: Però...
1: Reds socials, per les reds socials, que mos escriguen, que mos diguen...
2: M'has fet una senya? M'has fet una senya?
0: Dos.
2: No ha sigut total perquè mos falta un membre de l'equip.
0: Però sí. No, però dic que com a iniciació al directe està molt bé. M'ha passat l'hora volant, loco.
2: Volant.
0: Uf, lo xungo serà entrar aquí. Ja farem, ja prendrem.
1: Sí.
0: Però bueno, sabeu què? Com fa tant que no estic, m'agradaria que despeguéssiu vosaltres, perquè ni me'n recordo. A veure, recordeu-me la nostra sortida. Queda un minut.
2: Adeu.
0: En sèrio.
1: No, la despedida, que abans m'has tallat, hem de recordar les redes socials, Instagram, Facebook, a fer punyetes, que la gent mos escriga, que vol entrar a la llamada, que vol este tema, que vol que parlem d'això, que vol... Tot el que sigui, que mos escriga, que mos escriguen coses.
0: Pues sí.
1: Que mos ajuden.
0: Ja vaig jo. Si no recordo mal, això era... Bona nit a tots.
1: Sí.
0: Què més?
2: Coneixem que és jueviernes.
0: A fer-ho gros. Que ja no és divendres.
1: Que és dijous.
2: Després.
0: I coneixem-me.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, les incidències més destacades en aquests moments són a l'AP7, amb 2 quilòmetres de retencions entre Montmeló i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident. També a la C32, un altre accident a l'altura de Viladecans i Gavà, talla un carril i provoca congestió en sentit nord. També hi ha afectacions a la C32, a Castelldefels, per un vehicle avariat, i també retencions importants als accessos de Barcelona, a la B20 en sentit sud i nord, i també a la B10, direcció Nus de Llobregat. I el ple del Tribunal Constitucional debat avui el primer dels recursos dels líders independentistes contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia a la malversació. Debatrà la ponència del conservador José María Macías, que proposa desestimar el primer recurs, el de Jordi Iturri. Previsiblement, Macías no tindrà prou suports i la decisió no arribarà fins al ple del 6 d'octubre, quan la majoria progressista s'imposarà i donarà la raó a l'escrit de Turull o al següent de la llista, el de Dolors Bassa. Criteri que acabi adoptant el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem. Escoltem ara Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions aquest matí a la xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: El jutge Pablo Llarena ja ha apuntat que si se sentencia a favor d'algun dels líders i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà l'amnistia i aixecarà les ordres de detenció. I l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà avui en una reunió del Consell d'Afers Generals, el format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant del fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, que és un compromís assumit pel PSOE en les negociacions amb Junts per investir Pedro Sánchez, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea i avisa que és impensable que s'incorporin noves llengües al règim lingüístic comunitari abans que aquestes tres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda d'aquest dimarts, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions.

0: Pensa. Proposa. Participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Enrollo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiéndose a aplicarla, está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà avui a una reunió del Consell d'Afers Generals al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, les incidències més destacades en aquests moments són a l'AP7, amb alguns quilòmetres de retencions entre Montmeló i Montornès del Vallès, en sentit sud per un accident que ocupa el voral. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la C35 a Vidreres, deixa la via completament tallada. I una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar, en sentit Tossa de Mar. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda d'aquest dimarts, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB.
0: Notícies en xarxa.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull pel malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia del 6 d'octubre. Escoltem ara Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, en declaracions avui a la xarxa.
2: És simplement una rebel·lió contra el legislador per part del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley, eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo a aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
1: I l'oficialitat del català a la Unió Europea torna avui a una reunió del Consell d'Afers Generals, al format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar la qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'última vegada que es va discutir. Davant el fracàs dels últims intents, per tirar endavant la mesura, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-35 a Vidreres deixa la via encara completament tallada en aquest punt i provoca retencions importants. A banda, una dona ha mort aquesta matinada en una sortida de via a la GI-682 a Lloret de Mar en sentit Tossa. Per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona també ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre ara a les 10 del matí i les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. Diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix, volíem dir, el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió. Per la seva banda, el govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria una reforma dels tractats. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C35 a Vidreres deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'A2 a Castellbisbal i una altra a l'A27 a Tarragona, amb dues que deixen un carril tallat. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar. Per causes que s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha acabat incendiant. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat en aquest cas a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026. Antina Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés arriba avui al Constitucional. El Tribunal abordarà el recurs d'empara del secretari general de Junts i exconseller Jordi Turull per malversació de fons públics en la convocatòria de l'1 d'octubre. És previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que s'oposa a la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del Tribunal pot designar un nou ponent previsiblement entre els membres progressistes i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. I l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea torna avui al Consell d'Afers Generals, però sense previsió que prosperi. De fet, diversos estats membres han qüestionat que el govern espanyol vinculi aquesta petició al procés d'ampliació de la Unió Europea. Lituània ho ha qualificat d'inacceptable, Alemanya ha avisat que Espanya no hauria de bloquejar l'ampliació i Suècia ha defensat que són dos debats diferents. Irlanda, que presideix el Consell de la Unió Europea, també ha descartat que avui es prengui cap decisió al respecte. El govern espanyol defensa que no és necessari modificar els tractats per incorporar noves llengües oficials, mentre que els serveis jurídics del Consell sostenen que sí que caldria. I el Consell d'Educació de Catalunya es reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que se li ha encarregat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C35 a Vidreres encara deixa un carril tallat en aquest punt. També hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la 2 a Castellbisbal i una altra a la 27 a Tarragona. Amb dues deixen un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens regionals sud circulen per via única entre Altafulla, Tamarit i Torredembarra a causa d'una incidència en la infraestructura. I una dona morta aquesta matinada en una sortida de via, la GI-682 a Lloret de Mar, per causes que encara s'investiguen, el turisme en què viatjava ha sortit de la carretera i s'ha incendiat. A banda de la víctima mortal, un home ha resultat ferit crític i un altre greu, i tots dos han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Una altra dona ha quedat ferida menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Mataró. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han perdut la vida a les carreteres. I la Generalitat ha fixat serveis mínims del 20% al servei de bus de Barcelona entre les 10 i fins les 4 de la tarda, coincidint amb l'aturada de 7 hores convocada per la plantilla de TMB. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació del conveni després de 10 mesos i 23 reunions. Reclamen millores salarials, una jornada de 35 hores, millors calendaris laborals i el respecte dels descansos.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Tota la música.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Tribunal Constitucional comença a estudiar avui els recursos dels líders del procés contra la decisió del Suprem de no aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. El primer cas que arriba a debat és el de Jordi Turull, tot i que la sentència, prevista a partir del 6 d'octubre, pot marcar el camí per la resta d'encausats, inclòs Carles Puigdemont. El Suprem manté que la malversació queda exclosa de l'amnistia, però el Constitucional l'haurà de fixar ara doctrina sobre aquesta qüestió. La decisió pot ser clau per a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i per a un eventual retorn de Carles Puigdemont a Catalunya sense ordre de detenció vigent. I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat en només 7 minuts el debat sobre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec sense adoptar cap decisió. Durant el Consell d'Afers Generals ha celebrat aquest matí el secretari d'Estat espanyol per la Unió Europea, Fernando Sampedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible, però ha evitat referir-se a possibles bloquejos al procés d'ampliació de la Unió Europea. Només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut en el debat. I el Consell d'Educació de Catalunya reuneix avui per començar a organitzar el gran debat que li ha encarregat el president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. S'han de concretar els aspectes primordials amb la participació dels diferents actors implicats. De fet, Sílvia Paneque, consellera de Territori i també portaveu del govern, ha parlat fa uns minuts en compareixença.
2: I sincerament pensem que això encaixa amb una àmplia majoria dels catalans i catalanes, que el moment en el que ens trobem i per recuperar l'excel·lència que havia tingut el sistema educatiu tradicionalment a Catalunya és del tot necessari no només abocar recursos econòmics, no només millorar la situació dels docents, dels treballadors i treballadores del sistema educatiu, sinó que és del tot necessari abordar altres qüestions i pensem que és bo que el debat s'ampliï, com dic, en general a tota la societat catalana i articulada doncs, en diferents institucions i en diferents organismes.
1: A l'abril es presentaran les primeres conclusions. I la Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar la taxa turística als creueristes que fan escala a la ciutat. El recàrrec als creuers de menys de 12 hores passarà de 5 euros actuals fins als 24 euros com a màxim de manera progressiva fins al 2030. El govern municipal calcula que la mesura permetria recaptar 23,7 milions d'euros anuals més a partir del 2031. I un incendi ha destruït aquesta matinada els 7 blocs de la urbanització de Luxe, la Querola, d'Ordino, Andorra, que encara es trobaven en construcció. El foc ja està sota control i no ha provocat cap ferit, tot i que ha mobilitzat un total de 14 dotacions de bombers i 34 efectius.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
3: Els esports.
6: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Avui parlem del cap de setmana dels dies 19 i 20 de setembre d'aquest any 2026. I per a començar farem una pinzellada de futbol base. Diríem que els equips s'estan preparant per a la temporada que començarà al mes d'octubre, les diferents lligues de futbol base, des de juvenil fins a prebenjamí, i se van preparant i van disputar un torneig amistós, com per exemple l'equip benjamí, que va disputar un torneig aquest cap de setmana a Ulldecona el dissabte pel matí, i la cosa va anar molt bé perquè van participar molts equips, i el Roquetenc va guanyar els 4 partits que va disputar en aquest torneig, va arribar a la final contra la Sénia i es va imposar per 2-0. Per tant, bones sensacions d'aquest benjamí del Roquetenc que va guanyar aquest torneig i disputat a Ulldecona. Dit això, passem a parlar de l'actualitat i passa per aquest de passat dissabte, en què va arribar el gran dia que tots estàvem esperant des de fa mesos, en què es va fer la trobada històrica d'exjugadors, exentrenadors i exdirectius del Roquetenc. Va ser una jornada molt bonica, molt emotiva, a més el temps es va acompanyar. Vam fer una mica de resum de com va anar aquesta gran diada. Pel matí tots els presents se'ls va convidar a fer un tour guiat per les instal·lacions de l'estadi de l'Observatori. Sobretot els més veterans es va fer molta il·lusió, van visitar els vestidors, van poder trepitjar la gespa, van pujar fins a la sala de juntes on estan tots els trofeus aconseguits pel club, també van poder visitar el gimnàs, se va fer un tour inspirat en el que solen fer els equips d'èlit de primera divisió, per tant una visita guiada molt, molt ben muntada i que els va agradar moltíssim, s'ho van passar molt bé, a més van poder recordar anècdotes de quan ells jugaven, de les condicions precàries en què estan les instal·lacions i com ha millorat afortunadament a dia d'avui, els va agradar agradar moltíssim aquesta visita. Al migdia, doncs, es va fer el gran dinar de germanor, amb moltíssima gent assistent, un dinar de germanor multitudinari, i a sobre taula es va fer un bingo temàtic del Club Esportiu Roquetent, que va tenir molt d'èxit i va agradar molt a la gent. I a la tarda, doncs, es va produir un dels actes també més esperats i més bonics que feia temps que estem preparant i que per fi va arribar el dia, que era la trobada històrica de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets del Roquetent. Es van reunir, totes havien sigut convocades, totes les que havien estat pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, van poder assistir bastantes. Se'ls va quedar totes una per una, independent que estiguin presents o no. Van anar sortint damunt de la gespa, van anar a col·locar, la veritat és que feia goig veure totes les pubilles i hereus allí damunt de del tren de joc, va ser un moment molt bonic. Quan ja estaven totes damunt de la gespa, van anar als parlaments, per part de Juan Carlos Sangres, el president del Parlament de Festes, també va parlar l'alcalde de Roquetes, Ivan García, i també va dir jo unes paraules el president en funcions del Roquetent, la que actualment soc jo mateix, Miquel Àngel Campos. I bé, per tancar l'acte, abans del partit de Lliga entre el Roquetent B i el Pinell, la pubilla més gran i la més jove, que són Àngels Pedret Carreres i Berta Cid Villalba, van fer la sacada d'honor. Aquesta diada de festiva es va tancar a la nit en una sessió de discjockey per acabar de rematar la festa. I ja anem a parlar de l'actualitat programament esportiva, en què els dos equips amateurs ja han començat la Lliga. El Roquetent B, que aquest any debuta a la quarta catalana, l'equip filial, doncs va tenir un partit difícil, ja que s'enfrontava a casa contra el Club de Futbol Pinell, un històric de les Terres de l'Ebre, un equip que buscarà tornar a pujar a tercera catalana com és aviat millor, per tant no era un partit fàcil. El Roquetent B va perdre per 0-3, encara que el partit és una mica més enganyós del que diu el marcador, perquè el partit va ser bastant

0: Val? Olímpic de Morat 3, Roqueteng 7. 10 gols en un primer partit de dia, déu-n'hi-do. Anem a fer una mica de resum de com va el partit. Als 40 segons de joc, l'Olímpic de Morat té una ocasió claríssima per a marcar. El jugador local Yacín es planta sol davant de Celu i el porter Roqueteng, en una aturada descomunal, evita el gol. El Roqueteng marcaria la primera arribada que tindria clar. L'Ai s'aprofitaria un mal rebuig del porter local per a fer el 0-1. Al minut 14, Còdor aprofitaria també una decisió del porter per a fer el 0-2 i el partit es posa molt de cara per als Roquetes, que al minut 18, la sortida d'un córner, havia una prolongació i Michael, venint de darrere, marcaria el 0-3. Semblava que el partit estava molt ben encarat i encara ho estaria més al minut 39, quan en un contraatac portat entre Romeu Audí i Didac faria el 0-4. L'Olímpic de Mora escorçaria distància abans del descans amb un gran gol de Martí Sabater. La segona part del Roqueteng, doncs, en el record de tots els etapes de la temporada passada en què el Roqueteng al camp de l'Olímpic de Mora guanyava 0-3 i l'Olímpic va remuntar la segona part i es va ficar un 3-3. Tothom tenia present aquell partit, per tant el Roqueteng no volia sorpresa i va sortir decidit a sentenciar. El 54, Dais feia el 1-5. Després l'Olímpic de Mora feia el 2-5 amb un gran gol de Gaceni, però no va donar marge a la reacció, que un minut després Gorka, en la primera pelota que tocava després de sortir el 32, feia el 2-6 que matava el partit fins al final. Que a mitja hora, doncs, el ritme del joc ja va de caure, a més feia molta calor, feia molt de sol, el partit ja diem pràcticament va quedar finit i girat, si encara van voler un gol més per cada banda. Joan Roca feia el 3-6 per als locals i tancaria la golejada. Quim al minut 85 en un contraatac feia el 3-7 que seria definitiu. Anem a donar com a dada curiosa i històrica que el Roqueteng feia 12 anys que no marcava 7 gols fora de casa. El darrer precedent l'hauríem d'anar a buscar el 16 de novembre de l'any 2014, quan va guanyar 0-7 al camp de la Unió Esportiva Sant Jaume. Per tant, molt bon començament golejador del Roqueteng, que ara mateix és anecdòtic, però per diferència de gols és líder, perquè és l'únic equip que ha guanyat per més de 3 gols de diferència. Aquesta és la valoració que feia el nostre tècnic Mario Javalés d'aquesta primera victòria a la Lliga.
1: Jo penso que era un camp que l'any passat van hi haure gols, un camp que normalment sol ser difícil perquè passen moltes coses. Jo penso que el Roqueteng ha entrat bé al marcador, sobretot dins del partit a la primera part. Ells ens han vingut a buscar una mica més a dalt, nosaltres a nivell de transicions ho han fet molt bé, a les esquenes ells patien moltíssim, hem tingut encert de cara a porta. Lamentar, doncs, bueno, els gols que em queixem, que jo penso que són molt evitables, en certs moments quan el resultat de guanyes de 3 gols o de 4 gols, doncs, evidentment a nivell d'actitud defensiva doncs, pot ser que desconnectes en certs moments, i això ha fet que la part positiva d'això és que cada vegada que hem encaixat, doncs, l'equip s'ha refet i automàticament nosaltres també hem tornat a marcar i ens han posat un altre cop més per davant al marcador. I això fa que el partit no ha perillat, que jo penso que l'hem tingut controlat en tot moment i que, bueno, són 3-7 gols, que 7 gols costen molt a fer. Evidentment que tenim moltíssimes coses a millorar i moltes coses a corregir. Són les primeres jornades i és normal que es veien coses així. I 3 punts importantíssims. Al final és el primer partit de Lliga, fora de casa, i era important sumar eres.
0: I ara anem a recordar la propera jornada, que de moment no es continuen en competició els dos equips amateurs, pel que fa al Roqueteng B. Es desplaçarà a Tivenys el dissabte, dia 26, a les 3:30 de la tarda. Val a dir que aquest partit per calendari s'havia de jugar a Roquetes, però el Tivenys ens va demanar, que degut a la festa major de la localitat tivenxana, ens va demanar canviar l'ordre de partit, ho vam acceptar. Per tant, el partit es jugarà a Tivenys el dissabte, dia 26, a les 3:30 de la tarda. I pel que fa, doncs, al primer equip de la tercera catalana, doncs, déu-n'hi-do, que partidàs aquest dissabte, ja que arribarà a un històric del futbol de Terres d'Ebre, el Club Deportiu la cava. A més, amb les bones sensacions d'aquesta victòria al camp de l'Olímpic de Mora, per tant, partiràs per a debutar a casa aquest dissabte, dia 26, a les 5:30 de la tarda. Per tant, convidem a tota l'afició a que vingui al Estadi d'Observatori, que segur que veurem un gran partit ple d'emoció i segurament que gols. A més, els partits del Roqueteng que acaba sempre donen espectacle. I aquesta és l'opinió que tenia el nostre tècnic Mario Javalero sobre aquest partit contra la cava.
1: Pròxim partit, juguem a casa, moltes ganes, també per l'estrena, perquè evidentment poder jugar a casa és important, i més contra el rival d'entitat com és la cava. I serà un partit complicat. Al final la cava penso que és dels favorits per tal d'estar dalt, per tal d'aconseguir l'ascens. I nosaltres arribem bé, amb 3 punts sumats, l'equip en dinàmica positiva. A partir d'aquí, doncs, bueno, plantegem el partit durant tota la setmana, treballarem en funció del rival del que podem trobar-nos i intentar sumar els punts a casa.
0: I fins aquí l'actualitat del Club Deportiu Roqueteng per aquesta setmana. Ens retrobem la setmana que ve amb més informació del Club Deportiu Roqueteng.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.

0: La previsió del temps.
1: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
2: Bon dia, res no canvia aquest dimarts a les Terres de l'Ebre, per tant el temps ha de continuar sense pluja, més aviat sec i també amb una temperatura més alta del que toca. El responsable és el vent de dalt, que no bufa fort però sí força extens i està arribant més rescalfat, especialment a tot el delta i a tota la costa. A la tarda tornarà a passar fàcilment dels 30 graus de màxima cap a la Cubeta de Mora, per tant cap a la Ribera d'Ebre, 33-34 graus amb facilitat i sempre amb pocs núvols. Els que hi haurà seran molt primets aquesta tarda, si de cas algun núvolot més gruixut al voltant de la Serra de Cardó, la Serra del Boix, però sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
3: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
4: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa. Proposa. Participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
5: D'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina, himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per a una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei de l'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. USTEC exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en la salut d'infants i de joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'import que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per tal de construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
4: El conjunt blaugrana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits a la màxima competició continental.
0: I fem un cop d'ull també al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona, no són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta de sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa o Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
6: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución, y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: El govern, de la seva banda, assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i no pas el final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
7: Paneque ha dit que quan Carles Puigdemont torni a Catalunya, el president Illa el rebrà igual que ha fet amb la resta d'expresidents. D'altra banda, el govern ha assegurat que mai cap govern espanyol com l'actual havia defensat amb tanta contundència l'oficialitat del català a Europa i s'ha referit a posicionament que l'executiu central no donarà suport a la incorporació de cap altra llengua fins que no s'admeti el català, el gallec i l'euskera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
3: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
8: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es

0: alumne.
1: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat, i això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
2: El Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles a la salut d'infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures com, per exemple, prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
1: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
3: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no, del son, en els cicles, no, circadians, no, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són els 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
2: La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer el tret de sortida. Aquest pla, allà també hi ha inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
4: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
2: I no deixem la salut perquè el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona ha engegat a Rubí, al Vallès Occidental, la campanya La meva farmàcia, la meva salut, tots contra l'ictus. Es tracta d'una unitat mòbil que fomenta la prevenció i alerta dels factors de risc. Ràdio Rubí, Patrícia Díaz.
5: L'acció té com a objectiu donar a conèixer aquesta malaltia, l'ictus, que cada any afecta 13.000 persones a tot Catalunya. La unitat mòbil estarà també aquesta tarda, de les 4 a 6:45, a la plaça de l'antiga estació, centrada bàsicament en la prevenció i en la detecció precoç de la malaltia i també dels seus factors de risc. Ho explica Joan Brugueres, que és el coordinador a la comarca del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
6: Estarem durant 2 dies aquí a Rubí per tractar possibles factors de risc de la població, per acompanyar-los i cap a la seva salut, no? El que és important és que aquest any tenim metges.
5: L'activitat de divulgació es tornarà a repetir també demà dimecres a la plaça de l'antiga estació en horari de matí de les 10 a les 2 i també en horari de tarda de les 4 a 6:45.
7: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers d'escala fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent, però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi el ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels comuns, i Jordi Valls, tenent d'alcalde d'Economia i Turisme.
9: Què ha passat durant aquest estiu? Quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu? També el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
10: Per rebre les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
8: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
2: Encara a Barcelona, a les 10 del matí ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral

0: el de 35 hores i temps de descans coherents.
1: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
0: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
0: És un quart de tres. A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat. A partir d'ara hauran de tancar a les 10 de la nit. És una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
3: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats als que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara aquests establiments hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
4: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs, tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
3: La limitació horària té una finalitat preventiva amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon en menys d'una setmana que registra Catalunya.
1: Els fets van passar de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle, la P7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
0: Controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
1: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe encara en construcció sense provocar cap ferit. El foc, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
0: I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona.
1: Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia una branca a Barcelona que rebia i distribuïa i custodiava la droga i l'altra a Madrid que feia la distribució a altres punts de l'estat. Hi ha 12 detinguts, 6 a Barcelona, 4 a Madrid i una a Granada i Ciutat Real.
0: La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia que s'estrena aquest diumenge. Es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
1: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
5: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
1: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
0: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se, atenció, en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
1: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
6: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
0: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art a la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
8: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
7: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matís.
0: I de Barcelona a l'Alt Camp, Valls ha presentat aquest matí el primer trimestre de la nova temporada de les Nits de Clàssics. Començarà l'octubre i s'allargarà fins a finals d'any. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
9: El director artístic Roger Padullés explica que la gran novetat d'enguany és que les propostes es divideixen en dos cicles diferents amb la incorporació d'una bienal dedicada a Robert Gerhard.
10: És una temporada molt singular i especial perquè dins de la programació de concerts dels Amics de la Música tindrem dos cicles diferents.
9: També hi haurà música impressionista, repertori barroc i una proposta que combina música i literatura. El cicle seguirà per Nadal amb el cant de la Sibil·la i incorporarà per primera vegada Valls l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el tradicional festival de valsos i danses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
11: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana, que defensa el títol, rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
12: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada. Tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
11: I una d'aquestes jugadores, una de les jugadores més destacades de la plantilla, és Eva Payor.
13: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions, porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
11: Per cert, estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. I males notícies al Centre d'Esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han confirmat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
14: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
15: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien, pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después del segundo tiempo y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
14: Avui és dia de descans al Centre d'Esports, demà tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
11: I a Primera Federació, l'Europa presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. Es tracta de Luis Blanco. En bàsquet, el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa d'Espanya davant la seva afició. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, informa Xavi Ballesteros.
16: La celebració de la Supercopa a l'Ajuntament de Badalona va deixar imatges molt emotives, però sobretot missatges de molta missió de cara al futur per part de la plantilla de la penya. Els jugadors van agrair des del balcó suport incondicional de l'afició en aquests dies tan intensos, deixant clar que aquest títol no és el final del camí, sinó un impuls per seguir creixent. Nicola Provitola i el mateix Ricky Rubio van posar en el focus l'exigència en l'elit i la necessitat d'encomanar aquest esperit guanyador als més joves del planter.
17: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar de lo que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic.
18: Es como si no hubiesen pasado 7 años y acá estamos. Lo del fin de semana fue una fiesta, fue increíble el Olympic, es increíble lo que estamos viendo hoy. Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo.
16: La afició va omplir els voltants de la Casa de la Vila per homenatjar a un equip campió. L'alcalde Xavier García Albiol va elogiar la capacitat de sacrifici de l'equip i va evidenciar l'agraïment mutu entre la institució municipal y una entidad que torna a situar en Badalona al mapa.
19: Es que ayer no tan solo ganasteis la Supercopa ACB 2026. Ayer lo que hicisteis es recuperar orgullo y recuperar ilusión de miles y miles de ciudadanos del baloncesto, pero especialmente de niños y niñas de esa ciudad, de Badalona.
11: I demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí de la Seu. Les cites a Reus, on també jugarà la final challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Fiyuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha rebutjat la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana així el camí per amnistiar la malversació. Hagi començat el compte enrere per una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que aplana també el seu retorn a Catalunya, ara que la majoria progressista del Tribunal s'ha imposat i ha tombat la ponència contrària al recurs. Hi haurà una nova vista el 6 d'octubre. El criteri que adopti el Constitucional sobre Turull, recordem-ho, marcarà l'actuació del Suprem, que ja ha dit que si el TC sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, s'aplicarà la llei i s'aixecaran les ordres de detenció. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
1: I els ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea han tancat la discussió sobre l'oficialitat del català en 7 minuts i sense adoptar, com ja estava previst, cap decisió durant el Consell d'Afers Generals aquest dimarts. A la trobada, el secretari d'Estat de la Unió Espanyol, Fernando San Pedro, ha defensat que la Moncloa ha facilitat tota la informació disponible i ha evitat parlar de possibles bloquejos a l'ampliació de la Unió Europea. Fonts diplomàtiques han dit que només Alemanya, Suècia i Lituània han intervingut al debat. Encara a l'àmbit internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no participarà a la recepció i sopar que el president dels Estats Units, Donald Trump, celebra avui per donar la benvinguda a les delegacions que participen en el ple de l'Assemblea de les Nacions Unides a Nova York. La invitació la van fer escassos dies, quan ja estava tot el viatge preparat, això és el que ha dit la portaveu de l'executiu, Elma Said. De fet, l'any passat Sánchez tampoc va participar a la trobada, sí que ho va fer el rei Felip VI. I els conductors de TMB han donat 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni i evitar així una nova onada d'aturades del servei. Ho ha decidit la plantilla en una assemblea que s'ha celebrat a les Cotxeres, on s'ha acordat fer una aturada parcial entre el 5 i el 9 d'octubre. I el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. El conjunt blaugrana, que defensa el títol, rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits.

d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: D'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El secretari general de la ONU, Antonio Guterres, ha fet una crida a posar fi als conflictes a l'Orient Mitjà, Ucraïna, el Sudan i Myanmar. Ha dit que la lluita ha d'acabar. En el seu últim discurs davant de l'Assemblea General ha instat els líders mundials a treballar a la desescalada i al diàleg. Ha titllat d'abominables els atacs terroristes de Hamas del 7 d'octubre de 2023, però ha lamentat que la resposta, ha dit, fos una escalada de morts i destrucció. A més, advertit que els assentaments israelians a Cisjordània estan revifant el fantasma de la neteja ètnica. El dirigent també ha reclamat establir salvaguardes i abordar els riscos de la intel·ligència artificial. I el sindicat Ustex exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar mesures les que necessita el sistema educatiu, diu, acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'Ustex.
2: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
1: Per la seva banda, el sindicat de professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació, ha dit Ramiro Gil, responsable d'acció sindical, en declaracions a aquesta casa, a la xarxa.
3: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica, i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya i les persones que ho formen, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: I el Congrés dels Diputats ha acordat retirar de manera definitiva l'acreditació de premsa de l'agitador ultra Vito Quiles, fent permanent així una decisió que ja van prendre de forma provisional el mes de maig. Ha estat gràcies als suports del PSOE i Sumar en una votació en què el PP s'ha abstingut, que es va oposar precisament a aquesta reforma parlamentària. Quiles va ser candidat a la llista europea del vicepresident i va participar en el tancament de campanya del Partit Popular. I desarticulen una organització que distribuïa més de 50 quilos de cocaïna al mes des de Barcelona. Amagaven la droga en vehicles dotats de compartiments secrets o dobles fons. La xarxa tenia branca a Barcelona.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Tota la música.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: Carrillo.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: tus manos.
1: 3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tres persones han resultat ferides després de caure una part del sostre de l'estació de Fabra i Puig aquesta tarda. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats, els bombers, els Mossos, la Guàrdia Urbana i ambulàncies del SEM que estan atenent els ferits. Segons emergències mèdiques, hi ha dos ferits lleus i un tercer que està traslladat a un centre hospitalari. Com a conseqüència de l'incident, l'estació de Rodalies de l'R4 ha tancat i des de Rodalies es recomana als viatgers que utilitzen la L1 del metro per continuar amb el trajecte. Segons ha informat Adif, a través de xarxes, els tècnics ja treballen per restablir la circulació el més aviat possible. Plana política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que el Constitucional hagi rebutjat la ponència contrària a aplicar-li l'amnistia. Turull ha dit que avui ha estat la primera vegada que hi ha hagut una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Ha remarcat que no es podrà parlar d'amnistia, tot i això, fins que l'expresident Carles Puigdemont passegi pels carrers de Catalunya.
2: Fins que no tothom tingui la plena aplicació de la llei d'amnistia i per nosaltres, a part de totes aquelles persones que pateixen la no aplicació de la llei d'amnistia per la seva implicació i compromís amb l'independentisme i amb el país, i fins que no veiem passejant pels carrers d'aquí del Principat de Catalunya el president Puigdemont, el conseller Lluís Puig i el conseller Comín, doncs per nosaltres no podrem parlar en cap cas d'allò que alguns titulars diuen que ja s'ha aplicat, doncs, la llei d'amnistia.
1: I a Barcelona, el govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i Junts per apujar la taxa turística als creuers d'Escala fins a 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la trobellada del cadàver d'una dona que va aparèixer surant al pantà d'Utxesa, a la comarca del Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era l'aigua. En un principi no es van apreciar indicis de criminalitat, però l'autòpsia va trobar aquests indicis i el va posar a mans de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. I a partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. L'horari d'obertura variarà segons l'estiu o l'hivern, així que podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer, això sí, a partir de les 6.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
0: Els esports.
5: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Avui parlem del cap de setmana dels dies 19 i 20 de setembre d'aquest any 2026. I per a començar, fem una pinzellada de futbol base. Diríem que els equips s'estan preparant per a la temporada que començarà al mes d'octubre, les diferents lligues de futbol base, des de juvenil fins a prebenjamí, i se van preparant i van disputar un torneig amistós, com per exemple l'equip benjamí, que va disputar un torneig aquest cap de setmana a Ulldecona, el dissabte pel matí, i la cosa va anar molt bé perquè van participar molts equips, i el Roquetenc doncs va guanyar els 4 partits que va disputar en aquest torneig, va arribar a la final contra la Sènia i es va imposar per 2-0. Per tant, bones sensacions d'aquest benjamí del Roquetenc que va guanyar aquest torneig que disputat a Ulldecona. Dit això, passem a parlar de l'actualitat i passa per aquest de passat dissabte, en què va arribar el gran dia que tots estàvem esperant des de fa mesos, en què es va fer la trobada històrica d'exjugadors, exentrenadors i exdirectius del Roquetenc. Va ser una jornada molt bonica, molt emotiva, a més el temps es va acompanyar. Anem a fer una mica de resum de com va anar aquesta gran diada. Pel matí tots els presents se'ls va convidar a fer un tour guiat per les instal·lacions de l'estadi de l'Observatori. Sobretot els més veterans es va fer molta il·lusió, van visitar els vestidors, van poder trepitjar la gespa, van pujar fins a la sala de juntes on estan tots els trofeus aconseguits pel club, també van poder visitar el gimnàs. Se va fer un tour inspirat en el que solen fer els equips d'èlit de primera divisió, per tant una visita guiada molt, molt ben muntada i que els va agradar moltíssim, s'ho van passar molt bé. A més van poder recordar anècdotes de quan ells jugaven, de les condicions precàries en què estan les instal·lacions i com ha millorat afortunadament a dia d'avui. Els va agradar moltíssim aquesta visita. Al migdia, doncs, es va fer el gran dinar de germanor, amb moltíssima gent assistent, un dinar de germanor multitudinari, i a sobre taula es va fer un bingo temàtic del Club Deportiu Roquetenc, que va tenir molt d'èxit i va agradar molt a la gent. I a la tarda, doncs, es va produir un dels actes també més esperats i més bonics que feia temps que estàvem preparant i que per fi va arribar el dia, que era la trobada històrica de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets del Roquetenc. Es van reunir, totes havien sigut convocades, totes les que havien estat pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, van poder assistir bastantes. Se'ls va quedar totes una per una, en dependent de que estiguin presents o no. Van anar sortint damunt de la gespa, van anar a col·locar. La veritat és que feia goig veure tant totes les pubilles i hereus allí damunt de del tren de joc. Va ser un moment molt bonic. Quan ja estaven totes damunt de la gespa, van anar als parlaments per part de Juan Carlos Sangres, el president del Parlament de Festes. També va parlar l'alcalde de Roquetes, Ivan García. I també va dirigir unes paraules al president en funcions del Roquetenc, la que actualment sóc jo mateix, Miquel Àngel Campos. I bé, per tancar l'acte, abans del partit de Lliga entre el Roquetenc B i el Pinell, la pubilla més gran i la més jove, que són Àngels Pedret Carreres i Berta Cid Villalba, van fer la sacada d'honor. Aquesta diada de festiva es va tancar a la nit en una sessió de disjockey per acabar de rematar la festa. Ja anem a parlar de l'actualitat programament esportiva, en què els dos equips de mateix han començat la Lliga. El Roquetenc B, que aquest any debuta a la quarta catalana, l'equip filial, doncs va tenir un partit difícil, que s'enfrontava a casa contra el Club de Futbol Pinell, un històric de les Terres de l'Ebre, un equip que buscarà tornar a pujar a tercera catalana com és aviat millor, per tant no era un partit fàcil. El Roquetenc B va perdre per 0-3, encara que el partit és una mica més enganyós del que diu el marcador, perquè el partit va ser bastant igualat. La contundència de les ales va ser decisiva, el Roquetenc potser va cometre algunes errades en defensives que li van costar cares, i en canvi el Pinell, jugador més experimentat, doncs va saber aprofitar les seves per a guanyar el partit. El Roquetenc també les va tenir en algunes ocasions bones, però no va faltar encert a la rematada final. Al minut 40, Pere Nàcher feia el 0-1. Quan millor estava jugant el Roquetenc, que semblava que podia arribar a l'empat, al minut 76, Pintilia feia el 0-2, i amb el partit trencat al descompte, doncs en un contraatac Gabriel feia el definitiu 0-3. Excessiu càstig pel Roquetenc B, que com diem, va competir prou bé, però no va tenir sort i encert davant de porta. I ara va parlar ja del primer equip del Roquetenc, de tercera catalana, que debutava a un camp difícil, el camp de l'Olimpí de Móra d'Ebre, i bé, el debut no podia anar millor perquè va aconseguir una victòria, atenció al resultat, perquè és un resultat poc habitual, Olimpí de Móra 3, Roquetenc 7. 10 gols en el primer partit de dia, déu-n'hi-do. Ja fa una mica de resum de com va el partit. Als 40 segons de joc, l'Olimpí de Móra té una ocasió claríssima per a marcar. El jugador local Jacint es planta sol davant de Celu i el porter Roquetenc, en una aturada descomunal, evita el gol. El Roquetenc marcaria la primera arribada que tindria clar. Dai s'aprofitaria un mal rebuig del porter local per a fer el 0-1. Al minut 14, Codor aprofitaria també una decisió del porter per a fer el 0-2, i el partit es posa molt de cara per als Roquetes, ja que al minut 18, la sortida d'un corner, havia una prolongació i Michael, venint de darrere, marcaria el 0-3. Semblava que el partit estava molt ben encarat i encara ho estaria més al minut 39, quan en un contraatac portat entre Romeu Audí i Didac faria el 0-4. L'Olimpí de Móra escorçaria distància abans del descans amb un gran gol de Martí Sabater. La segona part del Roquetenc, doncs, en el record de tots els etapes de la temporada passada, en què el Roquetenc al camp de l'Olímpic de Móra guanyava 0-3 i l'Olímpic va remuntar la segona part i es va ficar un 3-3. Tothom tenia present aquell partit, per tant el Roquetenc no volia sorpresa i va sortir decidit a sentenciar. El 54, Dais feia el 1-5. Després l'Olímpic de Móra feia el 2-5 amb un gran gol de Gasseni, però no va donar marge a la reacció, que un minut després Gorka, en la primera pelota que tocava després de sortir el 32, feia el 2-6, que matava el partit fins al final. Que a mitjà, doncs, el ritme del joc ja va de caure, a més feia molta calor, feia molt de sol, el partit ja diem pràcticament va quedar finit i girat, si encara van voler un gol més per cada banda. Joan Roca feia el 3-6 per als locals i tancaria la golejada. Quim al 1085 en un contraatac fent el 3-7, que seria definitiu. Anem a donar com a dada curiosa i històrica que el Roquetenc feia 12 anys que no marcava 7 gols fora de casa. El darrer precedent l'hauríem d'anar a buscar el 16 de novembre de l'any 2014, quan va guanyar 0-7 al camp de la Unió Esportiva Sant Jaume. Per tant, molt bon començament golejador del Roquetenc, que ara mateix és anecdòtic, però per diferència de gols és líder, perquè és l'únic equip que ha guanyat per més de 3 gols de diferència. Aquesta és la valoració que feia el nostre tècnic Mario Javalés d'aquesta primera victòria a la Lliga.
6: Jo penso que era un camp que l'any passat van hi haure gols, un camp que normalment sol ser difícil perquè passen moltes coses. Jo penso que el Roquetenc ha entrat bé al marcador, sobretot dins del partit aconseguit a la primera part. Ells ens han vingut a buscar una mica més a dalt, nosaltres a nivell de transicions ho hem fet molt bé, a les esquenes ells patien moltíssim, hem tingut encert de cara a porta. Lamentar, doncs, bueno, els gols que encaixem, que jo penso que són molt evitables. Bueno, en certs moments, quan el resultat de guanyes de 3 gols o de 4 gols, doncs, evidentment, a nivell d'actitud defensiva, doncs, pot ser que desconnectes en certs moments, i això ha fet que, bueno, la part positiva d'això és que cada vegada que hem encaixat, doncs, l'equip s'ha refet i automàticament nosaltres també hem tornat a marcar i ens han posat un altre cop més per davant al marcador. I això fa que, bueno, que el partit no ha perillat, que jo penso que l'hem tingut controlat en tot moment i que, bueno, són 3-7 gols, que 7 gols costen molt a fer, evidentment que tenim moltíssimes coses a millorar i moltes coses a corregir, són les primeres jornades i és normal que es veien coses així, i 3 punts importantíssims. Al final és el primer partit de Lliga, fora de casa, i era important sumar diners.
5: I ara anem a recordar la propera jornada, que de moment només continuen en competició els dos equips amateurs, pel que fa al Roquetenc B. Es desplaçar a Tivenys el dissabte, dia 26, a les 3:30 de la tarda. Val a dir que aquest partit per calendari s'havia de jugar a Roquetes, però el Tivenys ens va demanar, que degut a la festa major de la localitat tivenxana, ens va demanar canviar l'ordre de partit, ho vam acceptar. Per tant, el partit es jugarà a Tivenys el dissabte, dia 26, a les 3:30 de la tarda. I pel que fa, doncs, al primer equip de la tercera catalana, doncs, déu-n'hi-do, un partidàs d'aquest dissabte, ja que arribarà a un històric del futbol de Terres de l'Ebre, el Club Deportiu la cava, a més amb les bones sensacions d'aquesta victòria al camp de l'Olimpí de Mora. Per tant, partidàs per a debutar a casa aquest dissabte dia 26 a les 5:30 de la tarda. Per tant, convidem a tota l'afició a que vingui al Estadi Observatori, que segur que veurem un gran partit ple d'emoció i segurament que gols, almenys els partits del Roquetenc acaba sempre donant espectacle. I aquesta és l'opinió que tenia el nostre tècnic Mario Javaloy sobre aquest partit contra la cava.
6: Pròxim partit, juguem a casa, moltes ganes, també per l'estrena, perquè evidentment poder jugar a casa és important, i més contra un rival d'entitat com és la cava, i serà un partit complicat. Al final la cava penso que és dels favorits per tal d'estar dalt, per tal d'aconseguir l'ascens, i nosaltres arribem bé, en 3 punts sumats, l'equip en dinàmica positiva, i a partir d'aquí

0: tens i està arribant més rescalfat, especialment a tot el delta i a tota la costa. A la tarda tornarà a passar fàcilment dels 30 graus de màxima cap a la Cubeta de Mora, per tant cap a la Ribera d'Ebre, 33-34 graus amb facilitat i sempre amb pocs núvols. Els que hi haurà seran molt primets aquesta tarda, si de cas algun núvolot més gruixut al voltant de la Serra de Cardó, la Serra del Boix, però sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
2: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
3: D'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina, himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro.